0: Ripollet Ràdio. Ripollet
1: Ràdio. La Municipal fa 25 anys.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Suspeses les classes d'avui pel risc de pluja. Davant les prediccions meteorològiques d'avui dimecres, Protecció Civil ha decidit activar el pla Inuncat per fortes pluges que poden superar els 40 mil·límetres en només 30 minuts. És per això que el govern ha decidit suspendre l'activitat educativa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, Garraf i Penedès, les comarques que estan actualment en situació de perill 5 sobre 6, segons les previsions del Meteocat. També s'ha demanat a les empreses que optin pel teletreball, cancel·lar l'activitat sanitària no urgent i també restringir la mobilitat que no sigui essencial. A la suspensió de les classes per la pluja se li suma que ahir els centres educatius van funcionar amb serveis mínims davant la nova vaga del professorat. La vaga va tenir un gran seguiment a Ripollet. Segons fons de l'Assemblea de Centres Públics de Ripollet, amb més del 50% dels mestres en vaga, amb més de la meitat dels centres de la localitat. A més, representants del personal educatiu de Ripollet van participar a les protestes davant els serveis territorials i en el tall de la C-58 a Sant Quirze. A partir del pròxim dissabte 12 de setembre, el Centre Cultural acollirà i, de sobte, l'atzar. Incerteses, destins i casualitats en la col·lecció MACBA. Una exposició itinerant que convida a reflexionar sobre el paper de l'atzar en les nostres vides a través de l'art contemporani. La mostra reuneix diverses obres de l'estil contemporani de 12 artistes de la col·lecció MACBA, on es representa diverses maneres d'entendre l'atzar, sense un recorregut determinat, per poder gaudir i experimentar-la i generar un espai de reflexió al voltant de la relació entre allò que podem veure i allò que succeeix de manera inesperada. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Suspeses les classes d'avui pel risc de pluja. Davant les prediccions meteorològiques d'avui dimecres, Protecció Civil ha decidit activar el pla Inuncat per fortes pluges que poden superar els 40 mil·límetres en només 30 minuts. És per això que el govern ha decidit suspendre l'activitat educativa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, Garraf i Penedès, les comarques que estan actualment en situació de perill 5 sobre 6, segons les previsions del Meteocat. També s'ha demanat a les empreses que optin pel teletreball, cancel·lar l'activitat sanitària no urgent i també restringir la mobilitat que no sigui essencial. A la suspensió de les classes per la pluja se li suma que ahir els centres educatius van funcionar amb serveis mínims davant la nova vaga del professorat. La vaga va tenir un gran seguiment a Ripollet. Segons fonts de l'Assemblea de Centres Públics de Ripollet, amb més del 50% dels mestres en vaga, amb més de la meitat dels centres de la localitat. A més, representants del personal educatiu de Ripollet van participar a les protestes davant els serveis territorials i en el tall de la C-58 a Sant Quirze. A partir del pròxim dissabte 12 de setembre, el Centre Cultural acollirà i, de sobte, l'atzar. Incerteses, destins i casualitats en la col·lecció MACBA. Una exposició itinerant que convida a reflexionar sobre el paper de l'atzar en les nostres vides a través de l'art contemporani. La mostra reuneix diverses obres de l'estil contemporani de 12 artistes de la col·lecció MACBA, on es representa diverses maneres d'entendre l'atzar, sense un recorregut determinat, per poder gaudir i experimentar-la i generar un espai de reflexió al voltant de la relació entre allò que podem veure i allò que succeeix de manera inesperada. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Bon dia, Ripollet. Els matins a tot ritme.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Suspeses les classes d'avui pel risc de pluja. Davant les prediccions meteorològiques d'avui dimecres, Protecció Civil ha decidit activar el pla Inuncat per fortes pluges que poden superar els 40 mil·límetres en només 30 minuts. És per això que el govern ha decidit suspendre l'activitat educativa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, Garraf i Penedès, les comarques que estan actualment en situació de perill 5 sobre 6, segons les previsions del Meteocat. També s'ha demanat a les empreses que optin pel teletreball, cancel·lar l'activitat sanitària no urgent i també restringir la mobilitat que no sigui essencial. A la suspensió de les classes per la pluja se li suma que ahir els centres educatius van funcionar amb serveis mínims davant la nova vaga del professorat. La vaga va tenir un gran seguiment a Ripollet. Segons fonts de l'Assemblea de Centres Públics de Ripollet, amb més del 50% dels mestres en vaga, amb més de la meitat dels centres de la localitat. A més, representants del personal educatiu de Ripollet van participar a les protestes davant els serveis territorials i en el tall de la C-58 a Sant Quirze. A partir del pròxim dissabte 12 de setembre, el Centre Cultural acollirà i, de sobte, l'atzar, incerteses, destins i casualitats en la col·lecció MACBA, una exposició itinerant que convida a reflexionar sobre el paper de l'atzar en les nostres vides a través de l'art contemporani. La mostra reuneix diverses obres de l'estil contemporani de 12 artistes de la col·lecció MACBA, on es representa diverses maneres d'entendre l'atzar, sense un recorregut determinat, per poder gaudir i experimentar-la i generar un espai de reflexió al voltant de la relació entre allò que podem veure i allò que succeeix de manera inesperada. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Esteu escoltant Bon Dia Ripollet.

0: Al 91.3, bon dia, Ripollet.
1: Únete a mi ritmo, el ritmo del amor.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Suspeses les classes d'avui pel risc de pluja. Davant les prediccions meteorològiques d'avui dimecres, Protecció Civil ha decidit activar el pla Inuncat per fortes pluges que poden superar els 40 mil·límetres en només 30 minuts. És per això que el govern ha decidit suspendre l'activitat educativa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, Garraf i Penedès, les comarques que estan actualment en situació de perill 5 sobre 6, segons les previsions del Meteocat. També s'ha demanat a les empreses que optin pel teletreball, cancel·lar l'activitat sanitària no urgent i també restringir la mobilitat que no sigui essencial. A la suspensió de les classes per la pluja se li suma que ahir els centres educatius van funcionar amb serveis mínims davant la nova vaga del professorat. La vaga va tenir un gran seguiment a Ripollet. Segons fonts de l'Assemblea de Centres Públics de Ripollet, amb més del 50% dels mestres en vaga, amb més de la meitat dels centres de la localitat. A més, representants del personal educatiu de Ripollet van participar a les protestes davant els serveis territorials i en el tall de la C-58 a Sant Quirze. A partir del pròxim dissabte 12 de setembre, el Centre Cultural acollirà i, de sobte, l'atzar, incerteses, destins i casualitats en la col·lecció MACBA, una exposició itinerant que convida a reflexionar sobre el paper de l'atzar en les nostres vides a través de l'art contemporani. La mostra reuneix diverses obres de l'estil contemporani de 12 artistes de la col·lecció MACBA, on es representa diverses maneres d'entendre l'atzar, sense un recorregut determinat, per poder gaudir i experimentar-la i generar un espai de reflexió al voltant de la relació entre allò que podem veure i allò que succeeix de manera inesperada. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: La emisora municipal.
1: La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Suspeses les classes d'avui pel risc de pluja. Davant les prediccions meteorològiques d'avui dimecres, Protecció Civil ha decidit activar el pla Inuncat per fortes pluges que poden superar els 40 mil·límetres en només 30 minuts. És per això que el govern ha decidit suspendre l'activitat educativa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, Garraf i Penedès, les comarques que estan actualment en situació de perill 5 sobre 6, segons les previsions del Meteocat. També s'ha demanat a les empreses que optin pel teletreball, cancel·lar l'activitat sanitària no urgent i també restringir la mobilitat que no sigui essencial. A la suspensió de les classes per la pluja se li suma que ahir els centres educatius van funcionar amb serveis mínims davant la nova vaga del professorat. La vaga va tenir un gran seguiment a Ripollet. Segons fonts de l'Assemblea de Centres Públics de Ripollet, amb més del 50% dels mestres en vaga, amb més de la meitat dels centres de la localitat. A més, representants del personal educatiu de Ripollet van participar a les protestes davant els serveis territorials i en el tall de la C-58 a Sant Quirze. A partir del pròxim dissabte 12 de setembre, el Centre Cultural acollirà i, de sobte, l'atzar. Incerteses, destins i casualitats en la col·lecció MACBA. Una exposició itinerant que convida a reflexionar sobre el paper de l'atzar en les nostres vides a través de l'art contemporani. La mostra reuneix diverses obres de l'estil contemporani de 12 artistes de la col·lecció MACBA, on es representa diverses maneres d'entendre l'atzar, sense un recorregut determinat, per poder gaudir i experimentar-la i generar un espai de reflexió al voltant de la relació entre allò que podem veure i allò que succeeix de manera inesperada. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Refresca't al 91.3. Ripollet Ràdio, la cançó de l'estiu.

A Ripollet Ràdio arriba l'estiu. Gaudeix de l'estiu amb Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Suspeses les classes d'avui pel risc de pluja. Davant les prediccions meteorològiques d'avui dimecres, Protecció Civil ha decidit activar el pla Inuncat per fortes pluges que poden superar els 40 mil·límetres en només 30 minuts. És per això que el govern ha decidit suspendre l'activitat educativa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, Garraf i Penedès, les comarques que estan actualment en situació de perill 5 sobre 6, segons les previsions del Meteocat. També s'ha demanat a les empreses que optin pel teletreball, cancel·lar l'activitat sanitària no urgent i també restringir la mobilitat que no sigui essencial. A la suspensió de les classes per la pluja se li suma que ahir els centres educatius van funcionar amb serveis mínims davant la nova vaga del professorat. La vaga va tenir un gran seguiment a Ripollet. Segons fonts de l'Assemblea de Centres Públics de Ripollet, amb més del 50% dels mestres en vaga, amb més de la meitat dels centres de la localitat. A més, representants del personal educatiu de Ripollet van participar a les protestes davant els serveis territorials i en el tall de la C-58 a Sant Quirze. A partir del pròxim dissabte 12 de setembre, el Centre Cultural acollirà i, de sobte, l'atzar. Incerteses, destins i casualitats en la col·lecció MACBA. Una exposició itinerant que convida a reflexionar sobre el paper de l'atzar en les nostres vides a través de l'art contemporani. La mostra reuneix diverses obres de l'estil contemporani de 12 artistes de la col·lecció MACBA, on es representa diverses maneres d'entendre l'atzar, sense un recorregut determinat, per poder gaudir i experimentar-la i generar un espai de reflexió al voltant de la relació entre allò que podem veure i allò que succeeix de manera inesperada. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio, també a l'estiu.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Suspeses les classes d'avui pel risc de pluja. Davant les prediccions meteorològiques d'avui dimecres, Protecció Civil ha decidit activar el pla Inuncat per fortes pluges que poden superar els 40 mil·límetres en només 30 minuts. És per això que el govern ha decidit suspendre l'activitat educativa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, Garraf i Penedès, les comarques que estan actualment en situació de perill 5 sobre 6, segons les previsions del Meteocat. També s'ha demanat a les empreses que optin pel teletreball, cancel·lar l'activitat sanitària no urgent i també restringir la mobilitat que no sigui essencial. A la suspensió de les classes per la pluja se li suma que ahir els centres educatius van funcionar amb serveis mínims davant la nova vaga del professorat. La vaga va tenir un gran seguiment a Ripollet. Segons fonts de l'Assemblea de Centres Públics de Ripollet, amb més del 50% dels mestres en vaga, amb més de la meitat dels centres de la localitat. A més, representants del personal educatiu de Ripollet van participar a les protestes davant els serveis territorials i en el tall de la C-58 a Sant Quirze. A partir del pròxim dissabte 12 de setembre, el Centre Cultural acollirà I, de sobte, l'atzar. Incerteses, destins i casualitats en la col·lecció MACBA. Una exposició itinerant que convida a reflexionar sobre el paper de l'atzar en les nostres vides a través de l'art contemporani. La mostra reuneix diverses obres de l'estil contemporani de 12 artistes de la col·lecció MACBA, on es representa diverses maneres d'entendre l'atzar, sense un recorregut determinat, per poder gaudir i experimentar-la i generar un espai de reflexió al voltant de la relació entre allò que podem veure i allò que succeeix de manera inesperada. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio 91.3, l'emissora municipal.

0: Ripollet Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
2: El 91.3.

0: un 3.
1: Clàssics contemporanis.
2: El 91.3.
3: Esteu escoltant Clàssics contemporanis.

0: talk.
1: You shut up and think long range now. You'll get it.

side this week.

terre, what you dream.

love is the love. Love is the love.